0: La sera il terligion sulegl ai stets del cor mischedau vrin, divijau dalla famiglia per la giubilare Maria Pelican Caminada, sesenta al de casa Valumnezia per festival de Rudien siu 91 anniversari. Vost leis erter las gratulaziuns al Lendisch dis schon Kaismas als 21 de Maig, a naturalmein vai nos e oz schon gadiau la schadiola de derter, telefonau per ella o Angela Ardüser de Quera.
1: Iau gratulaz bugien alla Monica Padrucci, il schon conta si isavel, iau divis le della tut il bien, e eba, bialdis dis si qualma.
0: Dalla scadiola astia Pia Monica Padrut da Quera salagrà quai a cajun da siu cionconta si isaval anniversari a ci so forza prendla lue quella scadiola si quelm.
2: Per vos con vos
0: Adossas en las lingias de telefon aviartas per gevis d'anniversari pels vos chevus lais, chevus en conoscisse ci c'è nascius al de dedoz als 21 de maig, vos gratulassas budgen 0800 20 21 30. 0800 20 21 30.